0: Bon dia des de Ràdio La Veu d'Osona, dimecres 29 de juliol de 2026. Sí o sí, hem d'estar preparats i en l'ànim fet per a rebre una nova ola de calor que encetem avui. L'oratge.
1: L'oratge.
0: Quarta ona de calor en marxa i encara no ha acabat juliol. 33 graus de màxima, 20 de mínima, en vent del sud-est primer i després del sud, bufant a 10 km hora. Totalment solellat, sense intervals nuvolosos, en un dia que serà calcat demà. L'índex ultravioleta el tenim en nivell 9. I en un incendi que per a la història sempre portarà el nom de la Vall d'Uixó, perquè sí, és on se va iniciar, tot i que no és així ara, on s'està actuant, on s'està lluitant per a combatre'l. Una situació difícil també la d'ahir dimecres, especialment per la vesprada, en Artana, en Onda, la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, comentava aquestes qüestions.
2: Això sí, tornaran per estar confinats des de les seues cases. Per precaució, els veïns de la Vila Vella no van a poder consumir aigua potable durant 72 hores, per això els hem dotat ja d'aigua perquè la puguin tindre a la seva disposició. Es manté l'evacuació de la resta de municipis, dels 15 municipis que encara no poden tornar a casa, i també el confinament de la ciutat d'Onda i del municipi de Betxí. Durant el dia d'avui se manté tot el dispositiu, seran més de 4...
0: Això era ahir a migdia, després dice Cecopi, pel matí la novetat estava en que tornava la gent a la Vall d'Uixó, després d'aixòs barris, d'aixòs nuclis que sí que havien tingut que ser evacuats. Tania Baños, alcaldessa de la Vall.
3: Va vindre tota la gent de Moncofa, la Generalitat va posar autobusos per al transport i només ens queda pues, que la gent de la residència torni a la residència, que ara mateix acaba de parlar amb la consellera i me diu que van a començar a desplaçar ja a la gent de forma tranquil·la i paulatina entre el dia d'avui i el dia de demà. Així que bueno, amb molta tranquil·litat i amb ganes de que la ciutat, bueno, de que desapareguen les cendres que tenim per tota la ciutat, i insistisc en ganes de que s'apague el foc i la mateixa tranquil·litat que tenim a la vall que la puguen tindre també els nostres veïns de les poblacions de la comarca.
0: La gent té pressa en veure com ha quedat el terme, la gent té pressa en reconstruir, però cal recordar que això encara no s'ha acabat. Si bé és cert que no ho tenim ara en la vall, però la comarca continua en lluita. Parlava de la reconstrucció, però sobretot parlava de paciència. Tania Baños.
3: Comunicar a la ciutadania que no serà possible a moments d'ara poder accedir a les muntanyes, al terme municipal, per una qüestió també de seguretat i per una qüestió pues, bueno, que així ho han considerat, i que demanem a la ciutadania que no s'apropi de moment a les muntanyes. Ja tindrem temps d'això, ja tindrem temps de poder parlar de la reconstrucció, i sé que hi ha moltíssima gent intentant pues, bueno, mobilitzar-se o intentar de bona voluntat, no, aportar, però com he dit, ara mateix l'objectiu tant de l'Ajuntament com de la Generalitat és apagar l'incendi, i jo crec que ahir ho hem de respectar tots i no tindre aquest sentiment, no?, que com nosaltres ja no tenim l'incendi així, pues ja deixem de costat a la resta de poblacions. Hem de ser solidaris i hem de saber que ara els esforços han d'estar en apagar el foc, i ja tindrem temps de parlar de la reconstrucció de la muntanya i de tornar a que siga verda, perquè vos puc assegurar que totes les institucions és el que volem i que ningú vol el contrari, sinó que ara mateix pues, hem d'esperar i ho farem de forma coordinada per a que tant la part tècnica com la part de la societat civil pues, pugui organitzar-se i fer-lo de manera conjunta, però ara sí que demane pues, bueno, que estiguem un poquet a l'altura i que deixem que se treballi per apagar el foc.
0: I la gent de fora, la premsa de fora, els companys de fora, se pregunten què s'ha perdut exactament en el terme de la vall. La resposta de Tania Baños va ser molt clara. D'entre altres coses, s'ha perdut part de la nostra forma de ser, que òbviament recuperarem.
3: Pues se ha perdido nuestro patrimonio natural y nuestra manera de ser, ¿no? De ser de la Vall, que yo creo que es una de las características que nos diferencia de vivir en Valencia o vivir en la ciudad de la Vall, ¿no? Aparte de los servicios y demás, pues bueno, nos diferencian esas casuísticas y es nuestra manera de relacionarnos, los clubs que hay deportivos, lo que hacemos cuando acabamos de trabajar, nuestra manera de quedar con los amigos, con la familia, ¿no? Es hacerlo allí. Y por lo tanto se ha perdido una parte de nosotros, pero que vamos a volver a tener, ¿no? Y bueno, tampoco es el estado de todas las casetas del término municipal, pero pues bueno, pese que muchas sé que se han conseguido mantener por parte de los bomberos, pues seguro que alguna habrá sufrido daños más graves, ¿no? Ayer me encontré a muchos vecinos ya limpiando sus casas de muchísimas cenizas y los vecinos agradecidos al trabajo que se ha hecho este fin de semana aquí, agradecidos al esfuerzo de que no se pueda entrar o de que el fuego no haya entrado en las viviendas y contentos de poder volver a su casa, ¿no?
0: La Unió reclama un pla extraordinari de recuperació agrària perquè l'incendi de la Serra d'Espadà no provoqui l'abandó irreversible del territori. Carles Peris.
1: Perquè al final s'han vist moltes parcel·les afectades i explotacions en l'incendi originat a la Vall d'Uixó i per tant no podem permetir que com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta, pues, s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior, en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
6: Más horario, más servicio, más...
7: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: I a la gent a poc a poc se recuperen activitats, en el dia d'avui nules, després d'haver-ho ajornat, presenta ja la programació de festes de Sant Roc i les patronals de Sant Bartomeu, pendents de la novena edició del Castro Festival. Òbviament hi ha moltes localitats afectades per l'incendi, al Fondeguilla, Artana, Xóvar i Azuàbar, que queda pendent. I en la vall, tot mirant ja de cara al proper dissabte, de cara al Xupinasso, no són els millors moments, no són moments fàcils, però la vida té que seguir i ara, pues, en el màxim de respecte i sempre mirant què se pot fer, què no, i tenint clar que primer la prioritat continua sent l'incendi, el president de les Penyes en Festes, Héctor Bermúdez, ens trasllada este missatge.
8: Bon dia, Vicenç. Bon dia, si podem dir-ho. Donar-vos algunes de les novetats. En primer lloc, l'estimar de tot el que ens ha succeït... És la veritat molt fort el que ens ha passat. Som un poble de muntanya, som un poble de senderisme, de senderistes, i això ens fa molt mal a tots en el cor i és molt dur. Però nosaltres com a associació hem estat sempre a disposició de l'Ajuntament en tot el que farà falta. Vam tindre que suspendre els sorteig de Carafals i hem estat en total comunicació amb ells i sempre respaldant les decisions que es tingueren que prendre, perquè al final lo important no és la festa sinó la nostra població. A partir d'ahir nosaltres com a associació hem tingut que anar avançant la faena per si tornàvem un poquet a la normalitat i si les condicions són òptimes per a fer la festa, més que res perquè si no comencem a anar fent treballs mínims, per dir-ho d'alguna manera, no arribaríem a temps per al dia del Xupinasso, que és aquest dissabte. També hem estat en la col·laboració i en el que seria la comunicació directa amb l'Ajuntament en tot moment i inclús si fora necessari ells saben de la nostra disponibilitat per ajudar el que faci falta, ja que en primer lloc la brigada municipal, la policia i tenen que estar primer per a les necessitats de tota aquesta catàstrofe que ens ha succeït.
0: Per tant, hi haurà novetats en les properes hores, en les properes dies. Farmàcies de Guàrdia en Nules, Juan Manuel Arambol, Major 60 i en la Vall Isabel Beltrán, plaça Son Roxat.

0: Bon dia des de Ràdio La Veu d'Oixó, dimecres 29 de juliol de 2026. Sí o sí, hem d'estar preparats i en l'ànimo fet per a rebre una nova ola de calor que encetem avui. L'oratge.
1: L'oratge.
0: Quarta ona de calor en marxa i encara no ha acabat juliol. 33 graus de màxima, 20 de mínima. En vent del sud-est primer i després del sud, bufant a 10 km hora. Totalment solellat, sense intervals nuvolosos, en un dia que serà calcat demà. L'índex ultravioleta el tenim en nivell 9. I en un incendi que per a la història sempre portarà el nom de la Vall d'Uixó, perquè sí, és on se va iniciar, tot i que no és així ara, on s'està actuant, on s'està lluitant per a combatre'l. Una situació difícil també la d'ahir dimecres, especialment per la vesprada, en Artana, en Onda, la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, comentava aquestes qüestions.
2: Això sí, tornaran per a estar confinats des de les seues cases. Per precaució, els veïns de la Vila Vella no van a poder consumir aigua potable durant 72 hores, per això els hem dotat ja d'aigua perquè la puguin tindre a la seva disposició. Es manté l'evacuació de la resta de municipis, dels 15 municipis que encara no poden tornar a casa, i també el confinament de la ciutat d'Onda i del municipi de Betxí. Durant el dia d'avui se manté tot el dispositiu, seran més de 4...
0: Això era ahir a migdia, després dice Cecopi, pel matí la novetat estava en que tornava la gent a la Vall d'Uixó, després d'aixòs barris, d'aixòs nuclis que sí que havien tingut que ser evacuats. Tania Baños, alcaldessa de la Vall.
3: Va vindre tota la gent de Moncofa, la Generalitat va posar autobusos per al transport i només ens queda pues, que la gent de la residència torni a la residència, que ara mateix acaba de parlar amb la consellera i me diu que van a començar a desplaçar ja a la gent de forma tranquil·la i paulatina entre el dia d'avui i el dia de demà. Així que bueno, amb molta tranquil·litat i amb ganes de que la ciutat, bueno, de que desapareguin les cendres que tenim per tota la ciutat, i insistisc en ganes de que s'apagui el foc i la mateixa tranquil·litat que tenim a la vall, que la puguen tindre també els nostres veïns de les poblacions de la comarca.
0: La gent té pressa en veure com ha quedat el terme, la gent té pressa en reconstruir, però cal recordar que això encara no s'ha acabat. Si bé és cert que no ho tenim ara en la vall, però la comarca continua en lluita. Parlava de la reconstrucció, però sobretot parlava de paciència. Tania Baños.
3: Comunicar a la ciutadania que no serà possible a moments d'ara poder accedir a les muntanyes, al terme municipal, per una qüestió també de seguretat i per una qüestió per una que així ho han considerat, i que demanem a la ciutadania que no s'apropi de moment a les muntanyes. Ja tindrem temps d'això, ja tindrem temps de poder parlar de la reconstrucció, i sé que hi ha moltíssima gent intentant pues, bueno, mobilitzar-se o intentar de bona voluntat, no, aportar, però com he dit, ara mateix l'objectiu tant de l'Ajuntament com de la Generalitat és apagar l'incendi, i jo crec que ahir ho hem de respectar tots i no tindre aquest sentiment, no?, que com nosaltres ja no tenim l'incendi així, pues ja deixem de costat a la resta de poblacions. Hem de ser solidaris i hem de saber que ara els esforços han d'estar en apagar el foc, i ja tindrem temps de parlar de la reconstrucció de la muntanya i de tornar a que siga verda, perquè vos puc assegurar que totes les institucions és el que volem i que ningú vol el contrari, sinó que ara mateix pues, hem d'esperar i ho farem de forma coordinada per a que tant la part tècnica com la part de la societat civil pues, pugui organitzar-se i fer-lo de manera conjunta, però ara sí que demane pues, bueno, que estiguem un poquet a l'altura i que deixem que se treballi per apagar el foc.
0: I la gent de fora, la premsa de fora, els companys de fora, se pregunten què s'ha perdut exactament en el terme de la vall. La resposta de Tania Baños va ser molt clara. D'entre altres coses, s'ha perdut part de la nostra forma de ser, que òbviament recuperarem.
3: Pues se ha perdido nuestro patrimonio natural y nuestra manera de ser, ¿no? De ser de la Vall, que yo creo que es una de las características que nos diferencia de vivir en Valencia o vivir en la ciudad de la Vall, ¿no? Aparte de los servicios y demás, pues bueno, nos diferencian esas casuísticas y es nuestra manera de relacionarnos, los clubs que hay deportivos, lo que hacemos cuando acabamos de trabajar, nuestra manera de quedar con los amigos, con la familia, ¿no? Es hacerlo allí, y por lo tanto se ha perdido una parte de nosotros, pero que vamos a volver a tener, ¿no? Y bueno, tampoco es el estado de todas las casetas del término municipal, pero pues bueno, pese que muchas sé que se han conseguido mantener por parte de los bomberos, pues seguro que alguna habrá sufrido daños más graves, ¿no? Ayer me encontré a muchos vecinos ya limpiando sus casas de muchísimas cenizas y los vecinos agradecidos al trabajo que se ha hecho este fin de semana aquí, agradecidos al esfuerzo de que no se pueda entrar o de que el fuego no haya entrado en las viviendas y contentos de poder volver a su casa, ¿no?
0: La Unió reclama un pla extraordinari de recuperació agrària perquè l'incendi de la Serra d'Espadà no provoqui l'abandó irreversible del territori. Carles Peris.
1: Perquè al final s'han vist moltes parcel·les afectades i explotacions en l'incendi originat a la Vall d'Uxó i per tant no podem permetir que com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta, pues, s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
4: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: I la gent a poc a poc se recuperen activitats en el dia d'avui nules després d'haver-ho ajornat, presentar ja la programació de festes de Sant Roc i les patronals de Sant Bartomeu pendents de la novena edició del Castro Festival. Òbviament hi ha moltes localitats afectades per l'incendi, el Fondeguilla, Artana, Xóvar i Azuévar, queda pendent. I en la vall, tot mirant ja de cara al proper dissabte, de cara al Xupinasso, no són els millors moments, no són moments fàcils, però la vida té que seguir i ara, pues, en el màxim de respecte i sempre mirant què se pot fer, què no, i tenint clar que primer la prioritat continua sent l'incendi, el president de les Penyes en Festes, Héctor Bermúdez, ens trasllada este missatge.
6: Bon dia, Vicenç. Bon dia, si podem dir-ho, donar-vos algunes de les novetats. En primer lloc, l'estimar de tot el que ens ha succeït, és la veritat molt fort el que ens ha passat. Som un poble de muntanya, som un poble de senderisme, de senderistes, i això ens fa molt mal a tots en el cor i és molt dur. Però nosaltres com a associació hem estat sempre a disposició de l'Ajuntament en tot el que farà falta. Vam tindre que suspendre els sorteig de Carafals i hem estat en total comunicació amb ells i sempre respaldant les decisions que es tingueren que prendre, perquè al final lo important no és la festa sinó la nostra població. A partir d'ahí, nosaltres com a associació hem tingut que anar avançant la faena per si tornàvem un poquet a la normalitat i si les condicions són òptimes per a fer la festa, més que res perquè si no comencem a anar fent treballs mínims, per dir-ho d'alguna manera, no arribaríem a temps per al dia del Xupinasso, que és aquest dissabte. També hem estat en la col·laboració i en el que seria la comunicació directa amb l'Ajuntament en tot moment i inclús si fora necessari ells saben de la nostra disponibilitat per ajudar el que faci falta, ja que en primer lloc la brigada municipal, la policia i tenen que estar primer per a les necessitats de tota aquesta catàstrofe que ens ha succeït.
0: Per tant, hi haurà novetats en les properes hores, en els propers dies. Farmàcies de guàrdia en Nules, Juan Manuel Arambol, major 60 i en la vall Isabel Beltrán, plaça Son Roxat.

0: por hoy. Radio La Vaiduiso.
1: Última hora, viene otra ola.
2: ¿De calor?
1: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
2: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
3: Fonteta de Besols. Una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena. Perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva la aixeta, amb la cara d'una nimfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
4: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
5: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
6: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.

0: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més a Avui per Avui, Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 29 de juliol del 2026, un dia en el que tornem a encetar una altra ona de calor, la quarta ja, la que posem en marxa, i això que encara no ha acabat juliol. Però el dia d'avui ja saben, 33 graus de màxima és la previsió, 20 de mínima i un vent que ha començat bufant del sud-est, perquè després serà única i exclusivament del sud per a tancar la jornada, i totalment solellat sense intervals nuvolosos. Continuem estant pendent del tema de l'incendi, que ja òbviament portarà per sempre el nom de la Vall d'Uixó, si és on se va originar. No és així on està ara tot el tema, però bueno, des del lloc de comandament avançat este matí contaven com està la situació en coses com està.
1: Bueno, la evolución del incendio, hay que primero poner un poco en contexto lo que es este escenario, porque es un escenario muy complejo, con una masa forestal muy espesa, muchas zonas quebradas y una orografía muy complicada. Además de esto, tenemos una meteorología que por un lado nos da ventaja respecto a la ausencia práctica de viento, pero luego tenemos una situación de estabilidad atmosférica que muchas veces impide, por la concentración de humo, actuar a los medios aéreos. De tal manera que nosotros estamos intentando ya consolidar los frentes que están rotos pero todavía activos, y básicamente lo que intentamos es esperar el avance del fuego hasta zonas accesibles, porque nosotros realmente estamos yendo un poco por delante del incendio, estamos yendo por delante de esa emergencia, aunque no podamos acceder a determinadas zonas. Por tanto, estamos en donde no podemos acceder, esperando el incendio para aplicar todas las labores de control que correspondan, y por otro lado, donde podemos acceder, establecer líneas de agua o otras maniobras de carácter técnico que nos permita pues ir asegurando parcialmente lo que es el perímetro del fuego.
2: ¿Qué puntos son esos? ¿Qué puntos son ahora mismo los más complicados?
1: Bueno, son los relativos a la zona oeste del incendio, condicionado fundamentalmente por el viento del este o sureste que solemos tener estos días. Realmente el flanco izquierdo, que es la zona oeste, es la que tiene en determinadas zonas un fuego algo más activo. Es una zona, como digo, muy quebrada, muy dificultosa de acceder, y por eso tenemos una actuación relativamente irregular a la espera de acceder o de esperar.
2: Para que la gente nos entienda, esos flancos, ¿a qué corresponden? ¿A qué términos municipales afectan?
1: Bueno, básicamente es el flanco que se ajusta entre los términos de Tales y de Alfondeguilla. Prácticamente todo ese flanco, aunque tiene zonas ya aseguradas, otras no lo están tanto, ya digo, por la orografía del terreno.
0: Pues eso es el que he contado en este matí, ahí en la avenguda de Agúnia, que ya saben que desde el pasado dissabte pues es on s'ha improvisat tot este tema, ¿no? El lloc de comandament avançat, on donen la última hora totes les comunicacions, i d'alguna manera pues s'està portant endavant tota esta situació. Des del dissabte, des de poc abans del migdia, que començava este mal somni, que encara lògicament no ha desaparegut. La Diputació de Castelló ha informat avui que habilita el centre de Penyeta Roja per a acollir a veïns evacuats per l'incendi de la Vall. La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, diu que tots els recursos de la institució estan al servici dels ciutadans, que la seva protecció i seguretat és ara la única prioritat.
3: Des de la Diputació de Castelló habilitem 75 llits climatitzats en el nostre centre de Penyeta Roja per a garantir la millor assistència als veïns que en aquests moments estan evacuats dels seus municipis i que fins ara s'allotjaven en hotels. Penyeta Roja els acollirà perquè s'han vist obligats a traslladar-se per les reserves que els hotels ja tenien d'abans. Des de la Diputació anem a continuar treballant per a protegir i cuidar a tots els veïns i veïnes. Són l'única cosa important en moments tan durs com els que estem vivint. Agrair la seva responsabilitat, col·laboració i serenitat davant de la catàstrofe, així com l'esforç de més de 1.200 persones que en aquests moments estan destinades a la disposició d'aquest incendi.
0: Per això la gent que ha tingut que abandonar, òbviament, el lloc on tenia la seva vivenda des de que va començar tota la història de l'incendi el passat dissabte, i Nules, és un dels pobles de municipis Què va rebre gent? Esta és la situació d'avui que ens contava l'alcalde David García.
4: Bueno, pues Nules estem amb molta tristor, no? Que al final han perdut la muntanya, són 450 hectàrees que calculem que s'ha cremat, i bueno, al final pues ara hem que tornar un poc a veure la muntanya de forma diferent a la que estem acostumats des que hem nascut, i bueno, per això estem centrats el dissabte en acollir els pobles germans d'Artana i de Vilavella. Ahir ja, per sort, Vilavella va poder tornar a sa casa, encara ens queda Artana, i acompanyant-los per fer-los un poc l'estància el més grata i agradable possible, però ja s'està fent llarg. Confiem, jo confio en jo ho he dit els dies, de 10 per la meva part, el comportament i el suport de la Generalitat Valenciana, de la Diputació de Castelló, en tot el que hem necessitat, i bueno, esperem que també totes les administracions deixin de costat aquests dies, com ara estan fent, no? La política, l'enfrontament, i que ens centrem en l'important, i que la ciutadania vesca pues, ese mensatge, no? De unitat, de cohesió, de tots a una, que és el que crec que la política té que estar en aquest moment, en això, no? En estar a una i en tractar de junts, de girar avant.
0: Pues esta vesprada, com sabem, tindrà lloc el ple ordinari corresponent al mes de juliol en l'Ajuntament de la Vall. Serà un ple ràpid perquè no, al final no n'hi ha cap moció. L'única que crec que n'hi havia ha sigut retirada. I a partir de demà començarà a abordar-se el tema de les penyes en festes. Què fem en la situació actual? El tema de les penyes en festes, veurem l'evolució també de l'incendi. De moment, el president de l'associació de penyes en festes, Héctor Bermúdez, ens contava això.
5: Bon dia, Vicenç. Bon dia, si podem dir-ho. No res. Donar-vos algunes de les novetats. En primer lloc, bueno, lastimar de tot el que ens ha succeït. És la veritat molt fort el que ens ha passat. Som un poble de muntanya, som un poble de senderisme, de senderistes, i això ens fa molt mal a tots en el cor, i és molt dur. Però nosaltres com a associació hem estat sempre a disposició de l'Ajuntament en tot el que farà falta. Vam tindre que suspendre els sorteig de Carafals i hem estat en total comunicació amb ells, i sempre respaldant les decisions que es tingueren que prendre, perquè al final lo important no és la festa, sinó la nostra població. A partir d'ahí, nosaltres com a associació hem tingut que anar avançant la faena per si tornàvem un poquet a la normalitat i si les condicions són òptimes per a fer la festa, més que res, perquè si no comencem a anar fent treballs mínims, per dir-ho d'alguna manera, no arribaríem a temps per al dia del xupinasso, que és aquest dissabte. També hem estat en la col·laboració i en el que seria la comunicació directa en l'Ajuntament en tot moment, i inclús si fora necessari, ells saben de la nostra disponibilitat per ajudar el que faci falta, ja que en primer lloc la brigada municipal, la policia i això, pues, tenen que estar primer per a les necessitats de tota aquesta catàstrofe que ens ha succeït. Aleshores, des de l'associació, si n'hi ha que tindré voluntariat per a poder fer més feina, així no serà. A banda, bueno, pues estem preparant el dia del xupinasso, i que serà aquest dissabte, i esperem que tot millore, que tot avance i vaig a progressivament a lo que estem començant a veure o donant la sensació que és aquesta nova normalitat. El que volem és, si es pot celebrar, es celebrarà, i donar una miqueta d'alegria i algo d'optimisme a aquesta situació, pues fent-li la setmana de festes, ja que per a nosaltres és un compromís molt gran, no sols per als penyistes, sinó també per tota la quantitat de gent i de comerços que estan involucrats. Però, recalcant una vegada més, que per a nosaltres la prioritat és que, per dir-ho d'alguna manera, no donar més feina de la que ja tenen a l'Ajuntament i als treballadors de l'Ajuntament, que estan fent una gran tasca. Que tot millore i que des de la nostra part, des de la nostra associació, puguem donar algo d'alegria a aquesta localitat que tant necessitem.
6: por hoy d'estiu, amb Vicent Arnau.
7: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
8: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
7: Más horario, más servicio, más...
9: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
10: Yo combino.
11: Ella combina.
10: Todos podemos combinar.
11: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
10: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
11: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
10: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
11: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
10: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Labai d'Uixó.
11: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
12: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
13: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
14: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
15: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
16: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
17: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604 99 05 45.

0: Cafè Ecològic, Gabriel Abad.
1: Quan l'amic Gabriel Abad i jo ens vam comunicar per veure en quina data, no, tindríem este cafè ecològic del mes de juliol, i al final vam dir, pues mira, pot ser interessant el dimecres, dia 29. Que lluny estàvem, Gabriel Abad, bon dia, què tal?
2: Bon dia, Vicent.
1: Que lluny estàvem de saber què seria per a comentar totes aquestes coses, perquè avui l'amic Gabriel no porta ni recomanació bibliogràfica, ni falta que fa. Hi ha molt que xerrar, que tristor te veig, òbviament.
2: Sí.
1: De caigut, Gabriel.
2: Suposo
1: com que estàs?
2: D'ànims, com tu dius, de caigut, perquè la Serra d'Espadà en general és, per als vallers i per a molts pobles de la Plana Baixa, i òbviament els pobles de la serra, és la nostra memòria col·lectiva, és el paisatge que compartim tots, és el paisatge on hem crescut, és el paisatge del qual a mi m'han contat històries i llegendes els majors de la meva família, des d'una suposada llegenda relacionada amb la penya de la nòvia a un suposat tresor que els moros es varen deixar abandonat al castell d'Uixó en la seva fugida després de la conquesta cristiana. Per a mi la Serra d'Espadà és això, és vida, és identitat, és record, i són vivències, i de colp tot negre. A mi l'incendi dissabte em va pillar fora. Estava de viatge a un dels meus paradisos particulars, no?, al Pirineu, i em vaig enterar per xarxes socials, per tercers, a través dels amics, i vaig estar connectant en emissores de ràdio i televisió, i ja dissabte de nit el desastre estava confirmat.
1: Sí, a més un desastre que ja veus, va ampliant-se de fet, sí. El perímetre, este matí també comentaven, és cert que s'ha ampliat el perímetre, el que ha baixat una miqueta era les hectàrees afectades, dient, clar, en la mesura en què des de mitjans aeris també van mirant, no, el tema, i ja comentaven també este matí que clar, tot això anirà evolucionant, anirà tenint més informació, però és tremendo, perquè això encara en el moment d'ara, Gabriel, encara no ha parat.
2: No, un incendi d'aquestes característiques, i sobretot un incendi en un terreny, un foc en un terreny, en una geologia tan absolutament complicada com és la de la Serra d'Espadà, serà difícil de controlar, d'estabilitzar i d'extingir. Per a l'extinció total jo auguro setmanes. Per això mateix, per les característiques geològiques o geomorfològiques de la serra, que és especial en tots els sentits, tant geològicament com quant a la seva biodiversitat, clarament amenaçada i una bona part cremada, socarrada i eliminada.
1: De tot el que estos dies estem escoltant, estem veient o estem llegint, què és el que la teua fe la fica en perill, és que no sé ja ni com dir-ho, Gabriel, però...
2: Lo que m'encén.
1: Exacte. No cal pegar-li tantes voltes.
2: Tot allò que prové de la bulosfera. Tot. Si vols te poso un exemple. Segurament en xarxes socials haureu vist algun desinformat, algun indocumentat, o bé des de la ignorància o des de la mala fe, o una combinació de totes dos, compartir una captura de pantalla d'una pàgina del BOE respecte, efectivament, a una planificació d'un parc solar que se preveu, no sé en quin estat, diguem-ne, administratiu s'hi troba este parc solar, però en quin terreny estava previst o està previst ubicar-lo? Fins on jo sé, diguem-ne, per a que els vallers, els xilxeros i els moncoferos tinguem una referència, per la partida de la punta.
1: Sí, senyor, la punta.
2: Un terreny completament pla. És més, si algú es pensa que per a instal·lar renovables és precís cremar, està molt equivocat. Jo m'he informat, he estat buscant legislació, si me permets, Vicent, respecte a les plaques solars, perquè allà van dient que, no sé, el castell ple de plaques, la Noweret plena de plaques, allà dalt a Penyalba també, no? Sí, en pendents superiors al 30%, veritat, penseu en els accessos, línies d'evacuació, accés de, per a ubicació, manteniment, tot molt fàcil allà dalt, sí? Si jo fos un empresari, plaques solars m'ho pensava. Si me diuen que allà al Coll de Mena he de ficar plaques solars, o al frontó, no ho sé, o a Font de Cabres. Mireu, no, amb caràcter general no cal requalificar un terreny rústic o forestal per a instal·lar plaques solars, ja que la normativa urbanística i autonòmica permet la seva col·locació en sòl no urbanitzable per mitjà d'una autorització o qualificació d'ús excepcional, sempre que se superen els tràmits ambientals i no estiguen en una zona d'especial protecció. Per tant, els requisits són dos, bàsicament. Autorització excepcional. En lloc de canviar la classificació del sòl, se sol·licita un permís de compatibilitat urbanística o ús excepcional en l'Ajuntament o en l'administració encarregada de donar aquest permís. Dos, avaluació ambiental. Depenent de la potència i dimensions del parc o instal·lació, el projecte s'ha de sotmetre a estudis d'impacte ambiental autonòmics i fins i tot estatals. Zones excloses. Està terminantment prohibit o severament limitat, depenent del cas, si el terreny s'hi troba en espais protegits com la xarxa Natura 2000 o parcs naturals. Recorde que la serra, 31.000 hectàrees de la Serra d'Espadà estan baix la protecció, la figura de protecció de parc natural. Per tant, ahí ni una placa solar, ni un aerogenerador, res de res de res. I possiblement, així no vull xafar més d'ell, segurament en les zones d'influència del parc, com és les muntanyes de la vall que s'han cremat, tampoc.
1: Jo aprofite, Gabriel, amb el teu permís, per a preguntar-te també sobre algo que, com bé tu has dit, ho has definit, has dit, no sé si una cosa, si una altra, o una barreja de les dues. Passo lo mateix. Jo no sé ara si lo de este cridament a eixir ja i, sí, i reforestar i ajudar i tal, és una barreja de bona voluntat però desconeixement de que no, coneixement però en una dosi de maldat o mala folla, que diem així, o exactament que, però hem vist de tot, però sí, algunes autèntiques barbaritats de algo que és que per a començar encara n'hi ha acabat, però després de gent que, perdoneu-me l'expressió, té la mateixa idea que jo, sí, de salvar el medi ambient o de renaturalitzar-ho. O sigui, res, i per què la gent vol córrer tant, Gabriel, quan encara està la cosa com està?
2: Jo vaig a fer una pregunta. Imagineu-vos que vos acaben d'operar. Teniu un costuró prou gran que va, a lo millor, vos travessa des de l'esternó fins al melic. I se costuró, i se cicatriu, li has de donar temps per a que s'acabe de tancar, veritat? Ara imagina't que dues hores després de l'operació, apenes has despertat de l'anestèsia, te llancen alcohol damunt de la ferida. L'efecte sobre el medi natural seria el mateix. Crec que en aquest exemple gràfic me podeu entendre. No, i ho dic rotundament, no, ni vos atreviu a pujar a la muntanya. Ni lligones, ni cabassos, ni repoblar, ni arreplegar absolutament res. Està ferida, és una ferida acabada de fer. Paciència. La natura, el cronòmetre de la natura i dels sistemes forestals, dels ecosistemes forestals, és molt més lent que el nostre. La primera cosa que hem de fer, i ara què, després de cremar? Deixar la natura tranquil·la. Punt. Quan siga el moment, si cal, quan cal i on cal, i amb assessorament tècnic i científic, si ens volem presentar com a voluntaris en projectes de reforçament de determinades poblacions, de determinades espècies forestals, música avant. Cap problema. D'ací uns anys, d'ací un temps més que prudencial, anirem a companyies de tècnics i d'agents mediambientals. I ens diran què, com, de quina manera, si és que volem ajudar. Ara, de moment, deixem a la muntanya tranquil·la. Recordeu la ferida, una ferida tendra, oberta, no li tireu alcohol.
1: Després, per la part sentimental també, alguna gent tirava enrere, recordar pues, les voltes, no?, que han patit les nostres muntanyes, pues, situacions d'estes. En fi, algunes que jo ni recordava, final dels 70, també, quan al Castell, alguna altra gent que parlava de pipa. Aixina, perquè, que t'hagi en compte, perquè algunes d'elles són de les antigues que l'edat que té vostè, senyor sí, Gabriel, sí. Però alguna de les que... t'hagin en contacte o que te vinguin al pensament de, ja que parlaves de ferides, de tot el que ha patit les nostres muntanyes en els darrers, pues, què te diria jo, 50, 60 anys.
2: Pues jo, la veritat, si te dic la veritat, tinc poca memòria d'això, saps? Perquè algun conat de xiquet per a igualit. Però
1: a veure, una en el setge sí que és cert, però està més recent.
2: Sí. El que passa és que eren focs de poca dimensió que s'apagaven molt pront.
1: Sí.
2: Quedava tot en un esglai. Però és que ara,
1: quanta pipa també.
2: Ara, vull dir, una simple espurna pot desencadenar un desastre.
1: Pues ja has vist com va començar tot això.
2: O sigui que I dius l'origen està en un altre bulo, no? Respecte al canvi climàtic, anem a veure, posem les coses al lloc. El canvi climàtic no és el detonant d'un incendi forestal. Els efectes del canvi climàtic, estos tres: augment de les temperatures, l'arribada estius més llargs i sequeres més intenses. Estos tres factors actuen com a multiplicadors dels efectes devastadors de l'incendi, és a dir, entre altres, multipliquen la capacitat de propagació. El canvi climàtic no crema, no és el punt d'ignició. El punt d'ignició, ho he de dir, la majoria de voltes, en un 70% aproximadament d'ocasions, el punt d'ignició sempre està relacionat en Homo sapiens, en l'ésser humà. Que quina pressa mos han donat en dir-nos sapiens, la veritat, a l'hora de classificar-nos com a espècie, Vicent. Una negligència, un despiste, intencionadament per voler fer mal. Oblideu-vos de les conspiracions, perquè jo he arribat a llegir un text generat per IA, acompanyat d'una imatge generada per IA, per intel·ligència artificial, dient que este incendi d'Espadà persegueix el quedar-se l'aigua de tot l'aqüífer d'Espadà per als centres de dades. I això ho ha publicat una senyora fent ús de la intel·ligència artificial, que és una de les aplicacions que més aigua consumeix.
1: Ara que parles dels textos i de la IA, jo l'altre dia no vaig poder evitar somriure quan en xarxes llegia pues, el que podria ser una opinió perfectament, pues, jo què sé, argumentada d'algú, més o menys, bé, algunes són autèntiques animales, però és igual. Opinió, les opinions tampoc tenen per què ser totes...
2: No, a veure, les opinions...
1: Coherent i lògiques...
2: Qui era? L'actor que fa de Harry el Sucio. Que dia... Clint Eastwood. Que les opinions són com el cul que tots en tenim, no?
1: Però quan ja damunt és que veus que tu estàs llegint i fas, mare meva, quina opinió que té esta persona. Però bueno, i seguís llegint abans. I arribes al final... I vaig a llegir textualment, de repente trobes: si prefieres un tono más crítico o más irónico, también puedo adaptarlo. Fas, hòstia, haver pogut llevar això i almenys encara haver-hi intentat creure'ns
2: que el text és teu,
1: que clar que el text era teu, però ja si al final fiques el que el propi chat GPT o qui sigui,
2: sí,
1: t'he oferit, pues ahí ja has deixat a les clares de que Que trist és tindre que utilitzar... Bueno, si ho utilitzen altres sí, coses de la vida, dona sí. igual. Mos casquem unes risques tots i ja està.
2: Sí.
1: Però de so que ens ha partit
2: jo per això, mireu, la majoria de vídeos, TikToks i porqueria d'esta, d'acord, ha sigut generada per IA, o són vídeos d'anys passats, o són vídeos fins i tot, no sé si heu vist, la filera de persones apagant un foc
1: sí, vamos,
2: en Algèria. Sí, sí. Si dient que era en un poble, no sé, de Guadalajara o... És en Algèria. Jo què vols que te diga? I bé, i la mania que han entrat els negacionistes, fumigacionistes, en no poder arreplegar pinyes.
1: Sí, ara tenen tot un trauma en el tema de les pinyes.
2: No, és que no te deixen tocar res. Mireu, senzillament, agafeu la llei de monja estatal de l'any 2003. Llei de Montes. Pegueu-li una llegideta, si teniu un nivell de comprensió lectora estàndard, val? Mitjà, és a dir, heu aprovat la primària, llegiu-vos l'article 44, 48 i 53 sobre competències, sobre què se pot fer i sobre titularitat, i vos quedarà claret, claret, claret com l'aigua. Clar que se pot. Clar que se pot gestionar. Clar que se pot esbrossar, clar que se pot agafar el combustible. Lo que passa és que són activitats regulades, com tot.
1: Van dir, Gabriel, que te faci una pregunta i, òbviament, vaig a fer-te-la, que és la següent. La magnitud de la desgràcia la sabem, la hem vist, ens l'han contat. Però també és cert, i ara parlo única i exclusivament del terme de la vall, eh?
2: Sí.
1: En alguns llocs que el foc ha passat a tanta velocitat
2: sí.
1: que sí, el que ha pillat sobretot la part superior ho han cès, però n'hi ha altres coses que no us han salvat o no han arribat a combustionar. Això, Gabriel, pot ajudar a que torne el verd, salvant tots els tempos, òbviament, sí. Si no estem parlant ni d'una setmana ni d'un mes, ni d'un any, però podria ajudar a que tota aquesta devastació no haurà sigut tampoc tan completa en els llocs on això ja ha pogut passar.
2: Sí. Mira, una de les característiques de la velocitat del vent és que reforça la propagació, però generalment allò que ocasiona un vent com el que van tindre dissabte i que ja ponentada és que el foc passa molt ràpid. Aleshores, diguem que no s'acarnissa cremant sobre el combustible. Senzillament va saltant i combustible que crema. Però no és una combustió lenta ni una combustió continuada en el temps. Capacitat de recuperació. A veure, considerant que la major part de les espècies forestals del terme de la vall hi ha alguna surera, alguna carrasca, d'allò que queda, de fer carboneres antigament, és pi blanc. Si se pi ha sigut capaç de deixar abundant banc de llavors, pinyons, pinyes madures en pinyons en el substrat, possiblement en les primeres pluges, possiblement, m'estic arriscant, val? Possiblement en les primeres pluges de la tardor ja vegem plantuletes. Que els pins per se rebroten és molt difícil, perquè l'únic pi amb capacitat rebrotadora és el pi canari. Carrasques, sureres, si el foc ha sigut ràpid, són arbres extremadament resilients i adaptats, resistents al foc, i segurament en qüestió de mesos molts d'ells hauran tingut capacitat de rebrot.
1: Ahir, quan li preguntaven a l'alcaldessa de la Vall, Tania Banya, sobre les ganes de reconstruir, etcètera, etcètera, dit això.
3: Comunicar a la ciutadania que no serà possible a moments d'ara poder accedir a les muntanyes, al terme municipal, per una qüestió també de seguretat i per una qüestió pues, bueno, que així ho han considerat, i que demanem a la ciutadania que no s'apropi de moment a les muntanyes. Ja tindrem temps d'això, ja tindrem temps de poder parlar de...
1: Que això és una altra. Pues, avui no n'hi ha recomanació bibliogràfica, perquè la millor recomanació bibliogràfica és escoltar ara el consell que vaig a demanar-li a Gabriel Abad, que ens doni sobre, encara en este moment, sobretot ara estar pendent de veure quan finalitza tot això,
2: sí.
1: Com evoluciona, però a partir d'ahir ja centrant-nos en el que ens queda en la nostra zona, no només en la vall, ara sí, en tota l'extensió de la nostra comarca. Gabriel, el millor consell relacionat en el que dies abans, de tranquil·litat, que ja tindrem temps per ajudar, d'anar de la mà de la gent que sàpiga.
2: Exacte.
1: I que ens puga indicar quins serien minuts finals per a tu.
2: fer cas a les recomanacions de Tània i a les recomanacions en general de les autoritats competents. Ara mateix recordeu la figura retòrica, no, que jo acabo de plantejar. La muntanya és una ferida oberta. El pas per la muntanya seria aprofundir més en aquesta ferida, ferir més encara. I, òbviament, per què no ens hem d'acostar a bodinejar, que és un verb molt baller, eh? Perquè hem de deixar pas i accés lliure a l'operatiu d'extinció, bàsicament. No tinguem pressa. Ja arribarà el moment d'ajudar si cal, quan cal i on calga. Però ja arribarà, paciència. I, sobretot, saber que estem tractant en un malalt que acaba de passar per una operació molt greu a vida o mort.
1: Fixa't que m'hauria agradat avui que ens hagués contat alguna coseta previ a l'eclipse que veurem el dia 12, però òbviament l'actualitat és la que mana, ja. No hi ha massa ganes de parlar d'un eclipse que recorda arribarà el dia 12.
2: Una coseta més, Vicent, sí. Això que diuen lo de netejar el bosc, també un cunyadisme d'este. Mireu, sabeu de què està brut el terme? Vos poso un exemple. La pàgina 20 del diari mediterrani d'avui. Sí, avui dimecres. Peñíscola detecta hasta 15 tonelades de vertidos ilegales en un solo mes. 15.000 quilos de merda d'origen antròpic escampats pel terme de Peñíscola. Ixa és la brutícia.
1: Combustió. Això és...
2: I això crema millor que una falla.
1: Sí, senyor.
2: 15.000 quilos de brutícia. Això.
1: Però quan escolteu-lo, és que no es deixen netejar res. És que
2: clar
1: no
2: que te deixen.
1: És que no es donen permís. És que...
2: Clar que te deixen. És més, moltes voltes l'únic que has de fer és una declaració responsable. Lo que passa és que la natura no és un supermercat on entre i agafa el que vull. Com tota activitat, està regulada.
1: Gabriel, mil gràcies per tots aquests programes que ens oferixes, però especialment per el d'avui i per el d'este mes, dimecres 29 de juliol del 2026. Tant de bo el proper sigui una miqueta més animat que el d'avui. Moltíssimes gràcies.
2: Esperem.
1: I que vagi bé la feina. Gràcies.
2: Gràcies, Vicent.